des vistiot que me va se flacra i em tine i heu desfilat com mi se'm fi mereu trecut.